0: duessa que hi ha bé. I damunt de cap pit.
1: Dime qui és qui hagi, que és un toliu, que és un toliu.
2: Nanoc FM.